No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

als 40. Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: A veces alguien en quien confiaba me decepciona y lo único que me sale decir es ¿qué, qué? Pues lo mismo me pasa con mi seguro cuando después de años me sube el precio. Así que me voy a la Mutua, donde me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: el 55.283, serie 22.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
3: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
4: Comprando en Aldi, comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
5: ¿Qué al año serían? 1, 2, 3...
4: Más de 2.400 euros.
5: ¡Ya me has descontado! Esta semana, la pechuga de pollo fileteada, 3,60. El pack y la manzana Royal Gala a 1,45 el kilo.
4: Más info en aldi.es. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
6: Preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
7: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
8: Y desde 16.400 euros.
7: ¿Qué?
1: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
9: Citroën.
1: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
10: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
11: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, pendents d'aquestes retencions habituals en tot el vessant Besòs, també Llobregat en direcció a Barcelona, però hem de destacar doncs diverses incidències. Primer parlem d'un accident que hi ha hagut a la B10 a Sant Adrià de Besòs que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació en sentit sud i que deixa 4 quilòmetres de cues. L'altre accident ha estat a primera hora del matí a Esplugues de Llobregat en sentit nord i que a hores d'ara deixa els vehicles al voral de la B20 provocant un quilòmetre i mig de lentitud. En tercera instància tenim una avaria a la AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès, que a hores d'ara també deixa el vehicle al voral i provoca un quilòmetre i mig de retencions i circulació intensa en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: Es ocupem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i deixem de ser.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
22: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
23: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.

0: com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: consulta en ticketmaster.es.
1: Los 40, emisora oficial.
2: Mataró Park arrenca temporada amb tot per començar amb energia i estil.
3: Moda, llar, complements, tornar a l'escola, alimentació i més, tot en un sol lloc.
2: A Mataró Park, tornar és començar millor. Segueix-nos en xarxes, participa i guanya targeta regal.
4: ¿Pediste un préstamo y devolviste mucho más de lo que te prestaron? En Cubo Legal revisamos tus contratos gratis. Recupera entre 500 y 3.000 euros por intereses o cláusulas abusivas en financiación de vehículos, tarjeta revolving, hipotecas o préstamos personales. Entra ahora y descubre cuánto te deben en cubolegal.es.
5: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
6: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
7: Vine a les nostres instal·lacions de Quadis Ebro a Via Sèrgia 7 de Mataró.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: als 40. Els 40. Tots els èxits.
1: Hasta las 11, las 10 en Canarias. ¡Anda ya! Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca.

0: als 40. Els 40, tots els èxits.
1: Participa en La Pistaza. Nosotros te damos la pista y tú te llevas la taza. Llámanos al teléfono gratuito 935 40 40.

Són les 10 del matí, arrenquem aquí aquest últim tram del despertador dels 40, aquest Andaya per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Aquí el Víctor de la Torre, que et saluda fins al punt de les 11 del matí. Amb bon rotllo, bona música, evidentment bon dia, i a més, escolta'm, vull sentir el teu testimoni, vull que m'ho expliquis. Avui estem parlant de canvis de vida radicals. Per exemple, alguna vegada has fet un canvi de vida de manera extrema? Vas deixar-ho tot enrere per empaitar un somni? Va sortir bé, aquest somni? Vas decidir prendre un nou estil de vida ben diferent del teu? Per exemple, no sé, anar-te'n a viure a un poble amb 3 habitants, canviar casa teva per un vaixell o una cabana al mig del bosc? Explica'm-ho a través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33. 620 92 41 33. Vull escoltar la teva història. Mentrestant, arriba per aquí la Shakira, Barra Boy, la cançó del Mundial de Futbol d'aquest 2026. És el...

0: Aquí estava Romeo Santos i Prince Royce amb aquest Dardos. Avui t'estem preguntant per canvis de vida extrems, eh? Per exemple, vas dir, escolta'm, ha arribat el moment de deixar-ho tot i anar-me'n a viure a l'altra punta del món, per exemple. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. O, per exemple, ho vas deixar tot per amor? Fins on vas arribar? Fins on vas anar per aquella persona? Alguna vegada te l'has jugat muntant el teu propi negoci i era una mica arriscat? Va sortir bé? O, per exemple, vas a fer una maleta i te'n vas anar, no sé, sense diners, sense conèixer ningú, a un altre país, del no-res. Deixant la feina de cop, explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. Esperem el teu missatge, explica'ns-ho. Ara mateix per aquí, anem fins al Regne Unit.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ja Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Des de l'àmbit de Catalunya viatgem per escoltar l'Olivia Dean i això que es diu So Easy to Fall in Love. I could be

0: És l'Olivia Dean, aquesta meravella anomenada So Easy to Fall in Love, eh? Massa fàcil caure enamorat o enamorada. Però per això podia ser un canvi de vida radical, també. Sí. O ets aquells que... O coneixes algú que es va gastar tots els seus calés, els estalvis, en una decisió que semblava una bogeria. Explica'm en què t'ho vas gastar. En una caravana per viure... on tu vulguis, i viatjar, doncs, per tot el continent. Et vas apuntar en una aventura sense data de tornada, una expedició a l'altra punta del món, o, per exemple, fer la volta al món. Sense data de tornada, eh? Viure a l'Antàrtida, alguna bogeria d'aquest tipus. Avui estem parlant d'això, eh? De canvis de vida radicals, canvis de vida extrems, sense pensar-s'ho gaire. Espero el teu missatge perquè m'expliquis la teva història a través del 620-92-41-33. 620-92-41-33. Mira, la que li he canviat la vida i no ha sigut tan bogeria és la pròxima protagonista, que aquesta setmana hem descobert que durant 9 mesos ens ha tingut una mica enganyats, i és que no sabíem que estava embarassada i de sobte ens ha presentat el seu primer fill. Estic parlant de la Lady Gaga. Sí, ja ha estat mare.
1: Aixequem persianes i els ànims han de ja Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Doncs enhorabona per la parella i ens quedem amb aquesta col·laboració que va fer amb el Bruno Mars, que es diu Die with a Smile, de la pel·li Joker. Te'n recordes?

0: M'encanta com sona. Amb qui estaràs? És la col·laboració de Gina està amb el Nil Moliner, que es va començar a gestar doncs, quan precisament els de Sant Andreu de Barcelona van col·laborar i van estar al concert del Nil Moliner a Barcelona. I d'aquí doncs, la cosa va quallar tant que fins i tot va arribar doncs, a aquesta cançó. De debò ha sigut tot un encert, eh? Molt bé, avui estem preguntant canvis radicals de vida. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp 620-9241-33. 620-9241-33. Com ha fet la Cristina. També un missatge diu, mira, fa 9 mesos el meu marit, els fills i jo vam marxar en qüestió d'un mes a viure a República Dominicana, deixant-ho tot per viure per sempre amb xancletes, eh? Déu-n'hi-do, això sí que és un canvi de vida. Espero que cap a bé, eh, Cristina? També una abraçada ben forta des de cap a República Dominicana. Entenc que ens estàs escoltant des d'allà a través de la nostra pàgina web dels 40.cat o a través de la nostra aplicació per smartphones i tauletes. Molt bé, dit això, arriba aquest espai tan bonic. A mi m'encanta, de debò, eh? Escoltar-vos a través del nostre WhatsApp 620-9241-33.
1: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: És que és bonic aquest espai, és molt bonic. L'espai de Help de Santa Lucía, on pots dedicar a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessitaves. T'ha donat suport, ha deixat, doncs, les seves espatlles. Perquè ho necessitaves en aquell moment, precisament. Ens pots enviar el teu àudio d'agraïment a través del 620-9241-33 per dedicar-li unes paraules com ha fet aquesta persona.
2: Buenos días, andalleros, andalleras. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Cayo? A la persona más especial del mundo, creo coincidir con todos los demás, es de agradecer a mi madre, la cual sin ella no estaría aquí en este mundo.
0: Bonic, eh? Bonic. Les mares són tan importants a les nostres vides. La veritat és que sí. La mort d'una mare és completament insubstituïble. Va, queda dedicat aquest espai a la seva mare i a ell també, eh? I li regalem aquesta cançó. És la relíquia de la Rosalía.

0: Hem anat fins a les Antípodes per escoltar aquest treball de Tame Impala, Jenny, de les Blackpink. És el remix del Dràcula. Ells junts sí que són espectaculars, eh? Molt bé, avui t'estàvem preguntant a través del nostre WhatsApp canvis de vida radicals, eh? Deixar-ho tot per amor, deixar la feina, la família enrere per començar una nova aventura i buscar, lògicament, una vida millor, per exemple. O dir, mira, ja n'he tingut prou del que tinc aquí, vull canviar tot, absolutament tot, eh? Reformes a la nostra vida. Ja s'ha arribat més missatges. Un d'ells, aquest, el 620-92-41-33, el nostre WhatsApp. 620-92-41-33.
1: Buenos días, andalleros y andalleras. Pues mi cambio radical fue hace 21 años, cuando dejé mi país, dejé a mi marido y mis hijos en Uruguay. Me vine para España, empecé a trabajar, alquilé un piso. A los 4 meses pude traerme a mi familia, me hice el curso, me saqué la TIP de vigilante de seguridad. Pues la más feliz del mundo aquí en España, sigo viviendo en Cataluña y agradecida de la vida por la oportunidad de estar aquí y disfrutar de mi familia cada día. Un besito, los escucho todos los días.
0: Molt bon dia, un petonet ben gros per tu també. Escolta, celebrem que les coses hagin anat tan bé amb aquest canvi tan arriscat, eh? A vegades que al principi no et queda gaire clar, però després la cosa sempre millora. Escolta, moltíssimes gràcies per el teu missatge. El 620-92-41-33, el nostre WhatsApp. Ara sí, anem camí de les 11, anem tancant l'Anda ja d'avui i tornarem demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina. I a l'últim tram tu i jo, amb el Víctor de la Torre, amb més històries per escoltar, a través del nostre WhatsApp. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica.
2: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ja, Catalunya, Anda amb ja. Víctor de la Torre, als 40.
0: Ara, de seguida per aquí l'Adrià Soler, però ens quedem amb un dels artistes que ens espera, ni més ni menys que el pròxim 25 de setembre a la platja del Bogatell de Barcelona, als concerts, doncs, que estàs esperant des de fa un any. Als 40, Pop La Mercè, entre d'altres, l'artista que t'hem desvetllat aquest setembre és ni més ni menys, i que estarà amb nosaltres, ja t'aviso, Nil Moliner. Amb ell marxem, Libertat.

0: Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
1: Patrocina Plazo, col·labora amb Fontvella i el Nitbus d'AMB.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Esta semana en Repsol en escena nos vamos de gira a la de la oreja de

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Em

0: el 2024, el Teddy Swims va aconseguir el seu primer número a la llista dels 40 amb el seu Lose Control, que va ser un superhit a casa nostra. I ara, en aquest 2026, dos anys després, es col·loca al capdamunt de la llista amb aquest Mr. Know-It-All, una de les cançons que forma part de la nova fornada de música que ens ha anat regalant en aquests últims mesos el Teddy Swims. Què tal, com estàs? Bon dia, família! Ja estem a l'Equador de la setmana, 16 de setembre, els dies passen volant, ja estem allà ficats en aquesta roda de hàmster que no para de girar. Comencem, matí dels èxits.
1: Els 40. Adrià Soler.

com diu aquí Maria Jaume, és una de les que trobes al Santa Domingo Forever, un treball que, per cert, l'anirà a presentar aquest 27 de novembre a la Sala Apolo de Barcelona, un d'aquells concerts de tardor increïble per escoltar-la a ella, a Maria Jaume, i un disc increïble, eh? El Santa Domingo Forever és un d'aquells discos que havies de fer una ullada. Ara aquí, a la ràdio, un altre artista que m'agrada. Una bona hora per anar cap als Estats Units i escoltar la veu de Ravin Lenné. Ja fa temps que per allà presenta la seva música i ara fa el gran salt a Europa i també al nostre país. Se diu Love Me Not. És la primera que et volem presentar des dels 40.

0: escoltaves aquí a la ràdio, els Chainsmokers, amb el Chris Martin, el líder d'aquesta banda, dels Coldplay. I atenció, fans de Coldplay, que ja ha començat la rumorologia i fins i tot de la veu de Chris Martin, que ha dit que per el 2027 tenen planejat més de 138 concerts a nivell global. També es rumoreja que hi hauria nou treball, que es dirà End of Time, i a més, al nostre país, què passarà? Doncs hi ha rumors que diuen que està reservat l'Estadi Metropolitano de Madrid amb 11 nits consecutives. Esperem que també se'n recordi dels bons moments que ha viscut els Coldplay a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, on els vam tenir gairebé empadronats durant una setmaneta. A veure què passa amb tot això, però si el rumor comença a sonar, això vol dir que l'any vinent podríem tenir concerts ben a prop de Coldplay. A veure què passa. De moment aquí, 11:35 del matí d'aquest dimecres, ara preparats amb Miley Cyrus, que està presentant una nova era. Tot el que ha construït i, a més, ho presenta d'aquesta manera que ja veuràs, sorprenent.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Això es diu Bass Persuade.

tots els que escolteu la ràdio a aquesta hora, animant-vos una miqueta en aquesta jornada laboral, en aquest matí. Mira, 20 minuts i tot just les 12. Tot això és el que tenim preparat per aquí, als 40, on sonen tots els èxits. Mira com arribem avui.

0: Oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
1: Barcelona, 93.9.
2: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
3: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
4: ¡Hey! ¿Listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
5: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
1: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
6: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus d'AMB.
7: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
8: Els millors concursos.
7: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: El 50% d'aquesta cançó és per Anna Mena, que és la primera artista confirmada per als 40 Music Awards a Barcelona, el 20 de novembre al Palau Sant Jordi. Els 40 Music Awards Santander 2026, que ja comença a fer camí, eh? Per cert, aquesta hora al migdia també escoltaràs a Camilo, que és un altre dels confirmats. I per cert, aquesta hora també sabem que la pel·lícula dels Javis, del Javier Calvo i del Javier Ambrós i la Bola Negra, serà la que en representarà els Òscars, l'edició d'enguany. O sigui que molta sort també per aquesta pel·lícula, que tenim moltes ganes de veure, aquí en concret. Aquí als 40 inaugurem ara mateix al migdia, 12 i 5 minuts. Com esteu?
1: Als 40. Adrià Soler.
0: Preparats ara amb Alex Warren. Això es diu Ordinari. En un moment Manel Turizo també passarà per aquí.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: moment de confirmar artistes. Mira, aquí està Miqui Núñez, artista confirmat per als 40 Poble Mercè, 25 de setembre, Platja del Bogatell. El Miqui Núñez, que estarà amb nosaltres cantant, entre altres, aquesta. És un superhit que es diu un altre cop. I ara, un altre confirmat. Això sí, per als 40 Music Awards Santander 2026, que celebrarem a Barcelona. És l'última del Camilo.
1: Descobreix la música. Descobreix.

explicar una mica tota la moguda que ha passat amb els concerts d'Ed Sheeran per als Estats Units després de que el Macklemore cridés allò de Free Palestine i que hi ha hagut una mica de lío, que ja ho saps, que als Estats Units a vegades es lia bastant grossa i l'Ed Sheeran s'ha quedat sense músics a la seva gira.

Unió entra aquests dos artistes, Lola Índigo i Lucho Reca, aquest el batxatón de la L. Mira, aquí, de seguida a la una i de seguida als 40, tenim aquest menú preparat per la propera hora.

0: Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona, latiendahome.com.
1: Nil Moliner s'assuma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
2: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Així és com celebra la música aquest superartista, el Teddy Swims, que té una veu increïble i que explica les seves històries personals en format de cançó d'una manera genial. Això diu Mr. Know-it-all. Què tal, com aneu? És dimecres. La nova hora l'engeguem amb ell, amb el Teddy Swims, 1:04. Gràcies per connectar amb els 40, acompanyant-vos. És la vostra banda sonora del matí, com sempre, cada dia, de 11 a 2. Aquí posant-vos cançons com, per exemple, aquesta de Rosalia, una de les clares favorites, per exemple, als Premis Llatins de la Música als Estats Units, també.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: T'ho expliquem també, ja ho sabeu, cada dia a los40.com, tota la toalla musical. Ara ella, amb el seu despetxar.

quina brutalitat. M'encanta aquesta cançó. N'hi ha posts que escriguin com ells ho fan, com Ginestar i, evidentment, com el Nil Boliner. Aquesta unió, sorpresa, però que ens ha enamorat des de la primera escolta. Això s'anomena Amb què estaràs. És la nostra cançó de la setmana per totes les freqüències de Catalunya i Andorra. Un tamarral increïble. La força de la música.

minut i dos, quarts de dues de la tarda. Aquí estem preparats amb la Karol G, Jude Line i Russoski, i això que es diu Baby Wow. Per cert, la Jude Line, que acompanya aquí a la Karol G en aquesta cançó, també apareix a la pel·li candidata als Oscars, La Bola Negra, aquesta nova pel·lícula dels Javis que aviat s'estrenarà als cinemes.

0: 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: El 29 de novembre, l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
4: que n'aprenguin!
3: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
5: Això és cauca.
3: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
6: És tremendo.
7: Aquest dimecres, Barça Racing.
8: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
7: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
9: Mira que filorruti el parés.
7: A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
10: Ganar así no tiene ningún sabor.
3: Ja t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
11: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
3: A SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
13: Barcelona, 93.9.
14: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
15: ¿Sabías que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For and From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram. ¿De qué me sirve
16: que haya fiesta? Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. Yo estoy mejor. 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en ticketmaster.es.
17: Los 40, emisora oficial.
18: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
19: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
20: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
21: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: I així obrim aquesta equador de setmana laboral, aquest dimecres, aquesta tarda, d'aquest 16è dia del mes de setembre, amb una cançó que potser escoltes el proper 20 de novembre als 40 Music Awards, perquè Lana Mena és una de les primeres confirmades. Comparteix amb Lola Índigo aquest petitó, i jo t'acompanyo fins a les 6, com sempre, amb tots els èxits i cançons que no faltaran de Pablo Alborán, de l'Aitana, de Tim Impala, o ara, què et sembla aquesta de l'Olivia Dean?
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, qualsevol cosa, @els40 o @uri_mora. És el seu Suizi.

0: la vida va d'això, de sentir cada moment, de viure'l, d'intentar estar el més feliç possible i de que no falti mai la música. I els 40 ja ho saps, 24-7, cada dia, cada hora, cada instant. Tens cançons com, per exemple, aquesta del Pitbull amb la Cristina Aguilera, que va ser número de la llista dels 40. I va, que ara ens anem amb el Nil Moliner, un dels artistes confirmats el proper divendres, aquest no, el següent, 25 de setembre, a la platja del Bocatell. Arriba en col·laboració amb els Ginestar.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I aquesta cançó, que no me la puc treure del cap, l'han publicat fa molt poc. De fet, aquest diumenge ens expliquen tots els detalls a Can 40 a partir de les 6 de la tarda amb el Sergi Sánchez. Això es diu Amb qui estaràs?

0: do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim a

0: 4 minuts a que siguin 4:45 i arriba Tame Impala amb Jenny amb aquest Dràcula Remix. I ja ho saps, i si no, t'ho recordo que el proper 20 de novembre tenim una cita als 40 Music Awards amb dos noms confirmats, amb el Camilo i amb l'Anna Mena. I la pregunta que et deixo és quin nom creus que no pot faltar i que t'agradaria veure en el Palau Sant Jordi? Que, per cert, amb totes les entrades exaurides, però molt atent a les xarxes, que potser et cau alguna sorpresa.
1: El som és nou. Els 40.
0: Aquesta segur que la votaríeu moltíssims i tant de bo. Et parlo de la Karol G, que arriba juntament amb Rusovski i Judeline amb el seu BB Wow.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Ho diu el Daddy Yankee i és així. Nova temporada ja empezó, dale play. Al setembre és de tornades en aquest 16è dia del mes de 9 de l'any amb la sessió 66 del productor argentí, que aquest any hi haurà moltes més. O això esperem.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40, tots els èxits.

0: Camí de les 5 de la tarda, 10 minutets per arribar-hi. Qui també et preparo per aquí és la nova número 1. Durant tota la setmana està en aquesta primera posició d'un artista que només ha vingut una setmana a Barcelona, a Catalunya. Va ser ara fa cosa de 2 anys amb la setmana de la música dels 40 Music Awards. Per tant, tenim moltes ganes de que soni un dels èxits d'aquest artista de Geòrgia dels Estats Units. Saps de què et parlo ja o no?
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: També et preparo Robin Leno, també a Leiva o la Lola Índigo amb el Lucho Recai. També pregunto, quina cançó creus que no pot faltar? M'ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40, també si vols, a través de @uri_mora. I per qualsevol cosa, notícia, informació que vulguis saber, tens el nostre web disponible als40.cat. Connecta't i puja el volum de cançons com aquesta que recupera.

0: Està a la primera posició de la llista dels 40, el Mr. Know It All del Teddy Swims, que, recordo, la primera vegada i de moment única que ha visitat Catalunya va ser fa un parell d'anys, a la Setmana de la Música dels 40 Music Awards, que, a més, vam fer un concert molt especial, molt exclusiu amb ell, i que va sortir íntegrament vestit de l'equipació del Barça. Va ser brutal. Amb ell comencem, nova hora, estem de dimecres, i estàs a la Ràdio Musical Líder.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6. Ara arriba, a ritme d'aquest Love Me Note, des de la novena posició de la llista dels 40, la Romain Leno, una de les sensacions de la música pop que arriba molt forta amb cançons com aquesta, que jo almenys en té totalment enganxadíssim. Sí.

0: dos dels artistes més importants actuals del panorama musical, junts amb aquest I Don't Care que van publicar fa molts anys, amb l'Ed Sheeran al capdavant i el Justin Bieber, que de fet l'Ed Sheeran també. Hi ha molta polèmica amb una gira, amb una sèrie d'artistes que s'han baixat per solidaritzar-se amb el McLemore, que es va solidaritzar amb la gent de Palestina, i els seus promotors van decidir apartar-lo de la gira. I així, doncs, molts dels seus taloners han volgut fer el mateix en senyal de protesta. I aquí seguim amb més èxits a la ràdio musical líder, que arriba la Ludwig Van. M'encanta.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que...

0: ha faltat a cap nit de festa d'aquest estiu 2026. L'Ayer la vida, el Juan Magán amb l'Omar Montes, aquesta reversió del Bailando por ahí, que anys més tard ha tornat a capçalar la llista dels 40 en aquest any que va publicar-se. I la que potser entri a la llista, perquè de moment aquesta setmana és candidata, és el més nou de la Miley. I ho dic així, sense cognom, que se l'ha volgut treure segurament per algun altre conflicte amb el seu pare, el Ray Cyrus.
1: El so més nou. Els 40. Let's go.

este corazón cabe poquita gente como en La Graciosa. La cançó que guapa tata aquest estiu del Quevedo amb el Elvis Crespo, que segurament et sona també d'himnes com el Suavemente. Passant per aquí, a la ràdio musical líder. I perdoneu a tots que m'heu escoltat cantar, que molta gent està pensant. Jo venia aquí a escoltar música de veritables músics i cantants, no d'escoltar-ho i cantant. Però vaja, la vida és això, eh? Anar intentant, anar provant, i si no, que et diguin a la Pink. Aquesta cançó parla precisament d'això, de try, d'intentar-ho, de tornar a lluitar-ho i al final aconseguir-ho.

0: Va estar, mira, fa cosa de 2 mesos en concert a casa nostra, a Catalunya. El Fate, amb la seva Luna, costant-nos al punt de les 6 de la tarda i que a mi em serveix per acomiadar-me. Déu ton plaer acompanyar-te en aquest dimecres i demà tornem a estar aquí, perquè sempre la ràdio musical líder en tots els èxits. I per aquesta tarda, vigila paraigua, que diuen que caurà una importantíssima. Per tant, molta precaució i si has de pujar alguna cosa, que sigui al volum de la ràdio. Adéu-siau, bon dimecres.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Us deixo amb petons d'aquest I Kiss a Girl de la Katy Perry.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Justin.

0: Artista ideal per iniciar l'hora junts. Una de les artistes que estarà amb nosaltres el 20 de novembre, ja confirmada als Premis de la Música del nostre país, a los 40 Music Awards. Ana Mena, ideal, perfecte per iniciar aquesta nova hora junts. Des d'ara fins al punt de les 10, amb Shakira, Manuel Turizo, amb Bruno Mars, Álvaro de Luna i moltíssimes més, compartint tu i jo a Ritme de Número 1.
1: Els 40, Adrià.

Xates aquí als 40, en especial aquesta que sona ja aquí, a través de la que més i millor s'acompanya en format dance, pop, bachata i el que faci falta, eh? Manuel Turizo, que ens acosta que ve d'un quart de 9 del vespre. Ara qui arriba és la nova cançó anomenada Love Me Not, puja posicions a la llista de moment, és la número 9 de la setmana, 4 amunt. Sí.

és el ritme de Romeo Santos i Prince Royce amb el seu Tardos, una de les que més hem posat aquí a la ràdio i també les nostres festes als 41 Tour, aquesta batxata tan especial que ens acosta a camí de les 9 de la nit amb el besó de Miley Cyrus. Atenció amb aquesta cançó, que de moment és una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista. Això és completament nou. Oh!

0: és el relíquia de la nostra estimada Rosalía, que ens acosta a camí de les 9 de la nit. També escoltava a Rey, J Balvin o el més bo de Miley. Espectacular! La seva nova cançó Miley Cyrus, que també sona evidentment aquí des de la nostra fórmula musical. Les tenim totes per davant! Arriba Dràcula i també Ana Mena i Emília, una de les artistes que estarà amb nosaltres. Ana Mena, el 20 de novembre, als Premis de la Música del nostre país, a los 40 Music Awards. Una de les primeres confirmadíssimes als premis més importants d'aquest país, i que el tindrem ni més ni menys que a sobre de l'escenari. Ana Mena i molts més artistes, el 20 de novembre, apunta bé la data, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Això sí, entrades completament exaurides.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
2: Seremos muy directos.
3: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
2: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
3: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
5: Vols conèixer millor els artistes de referència?
6: Can 40.
5: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
6: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
5: Ens escoltem a Can 40.

0: el do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

40. Tots els teus èxits. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

Canta posat-te sempre a Ginestar, en especial aquesta cançó que es diu Les coses senzilles. Ens acosta camí de les 10 de la nit amb ritmes de la més nova d'Ariana Grande. Atenció amb això que es diu Hate That I Made You Love Me. És l'última de les cançons, una de les més importants, de fet, que puja més posicions a la llista, a del 40 al 1 tota aquesta setmana.

Me recordo el primer dia que vaig presentar aquesta cançó a la ràdio, la original de Juan Magán, ja fa una colla d'anys, i aquesta és la versió més nova d'aquest 2026 de Omar Montes i Juan Magán amb el Ayer la vi, que ens acosta com a les 10 de la nit, amb el més o de Camilo, que s'anomena El Árbol, i que la Júlia, a través de les xarxes, me la demana des d'Instagram.

0: Hola, Adrià, t'escoltant des del cotxe. Estic amb la meva mare tornant de les extraescolars, que avui he fet natació. Estic a Vilafranca del Penedès. Aviam si em pots posar la de diumenge sense drama dels catarres. Li dedico a l'Eva, la meva mare. Oh.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La primera, 40. I número 1.

0: tu. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.